Non fa por fer el ridícul davant de tots. Si m'agafo el teu cor i si dubtes quan és fosc,

Toledo. It ain't no country club either.

equilibristes.

Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

0: I anem a conèixer quin temps ens farà que properament i el dia d'avui amb el nostre company Marc Jaureguizar, a qui saludem. Marc, com estàs?
1: Hola, Carles, molt bé, vosaltres?
0: Doncs aquí encara amb caloreta.
1: Doncs encara en queda, de caloreta. N'hi ha encara molta queda. Que t'està esperant. Sí. Sí, sí, de fet, el cap de setmana aquí al poble, els que heu estat aquí al poble, heu tingut calor. I sobretot aquesta xafor que és tan pesada, fa que els dies siguin tan pesats, però ja no només amb les temperatures diurnes, sinó també les nocturnes, unes nits que a poc costaran més de passar, i de fet, aquesta passada matinada ha costat de dormir amb una mínima de 23,8 graus.
0: Temperatures altes que això duraran, a pesar que a la muntanya estan caient algunes tempestes.
1: Sí, a veure, temperatures altes ho són, perquè hi vam fer una màxima de 35,7 aquí al poble, però tenim aquestes elevades humitats que fa que amb aquesta sensació de xafor, o sigui, tan elevada, fa que tinguem la sensació de que fa calor. Temperatures que en general no són donada de calor, com ja ho vam comentar-ho la setmana passada, però repetim, portem molts dies amb aquesta tònica i els dies costen de passar. I com bé dius, a la tarda estem tenint ruixats. Al cap de setmana hem tingut ruixats que sobretot han afectat el Pirineu, on hem descarregat amb intensitat i que algú doncs, va tenir la desgràcia de trobar una tempesta, com ens va passar tu. I aquesta tarda haurem d'estar pendents de les precipitacions que arrencaran per una banda a primeres hores de la tarda pel Pirineu Occidental i també al massís dels Ports. Aquestes aniran escombrant tota la franja de Ponent i també agafaran doncs, el Segrià i la Noguera. I haurem d'estar molt alerta, sobretot els que s'ubiquin a les comarques de la Noguera, del Solsonès, del nord de la Segarra, també de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats podran descarregar amb molta intensitat i anar acompanyades de calamars.

0: ja a punts de la Catalunya central. Aquí creiem que no ens arribaran, però tenim els ulls posats de cara a dijous, on sembla que sí que podríem tenir pluges bastant generals i, per tant, resem perquè ja toca que torni a ploure aquí a Parets.
1: Dijous, ens apuntem dijous. Recordem sí. que l'última crònica la farem dimecres i ja ens podràs dir una mica...
0: Si us puc ploure.
1: Sí, jo crec que sí que ho encertaràs. Doncs, com sempre, calor intensa. Els que esteu a la muntanya, sobretot avui, al Pirineu més occidental, avui?
0: Sobretot al Pirineu occidental, però les darreres hores de la tarda i al vespre aquests ruixats acabaran escombrant també la Cerdanya, l'Alt Ripollès, l'Alta Garrotxa, i, per tant, molta precaució. I una vegada aquests ruixats descarreguin, la sensació de frescor serà molt evident.
1: Divendres em va agafar una mica la tempesta, una tempesta molt curta, eh? Però el dissabte a la tarda, a la zona de tota la vall de Camprodon, inclús es va suspendre un festival que em sembla que tocaven els Pets per la pedregada que va caure, Calamarsada.
0: Calamarsada destacava Camprodon, amb uns 37 litres per metre quadrat van caure també a Molló, 42 a Castellà de Nuc. Per tant, tota aquesta zona és propícia per rebre aquestes precipitacions. Repetim, aquesta tarda, sobretot, molta precaució, franja de Ponent, Pirineu Occidental i a les darreres hores també a la resta del Pirineu.
1: El nostre meteoròleg, Marc Jaureguizar, Meteo Parets, moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
0: Que vagi bé, Carles.

0: RAP 107, serveis informatius.
1: La UT, constructora Andaro i Cervià, l'obra obté la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut d'Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès ha proposat adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut d'Escola de Parets a la UT formada per constructora Andaro S.A. i serveis i manteniment Servial S.L. després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Ara les empreses hauran d'aportar la documentació requerida perquè es pugui formalitzar l'adjudicació definitiva i posteriorment signar el contracte. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar durant el pròxim mes de setembre. En paral·lel, s'ha publicat la licitació de les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que, juntament amb els de la xarxa d'aigua potable, haurien d'estar acabats a finals del pròxim mes d'agost. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant en aules prefabricades i culmina així una iniciativa impulsada pel govern al 2020 per donar la solució definitiva a aquesta problemàtica.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès inaugurarà aquest pròxim dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda a l'espai del Parc del Sot d'en Barriques, una escultura dedicada als donants de sang del nostre municipi i del conjunt del Vallès Oriental. L'acte tindrà lloc, com dèiem, al Parc del Sot d'en Barriques i vol reconèixer públicament la tasca altruista de les persones que contribueixen a salvar vides a través de la seva donació. La iniciativa compta amb el suport de la Federació de Donants de Sang i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, que han destacat la importància de visibilitzar la donació com un acte de responsabilitat col·lectiva. Segons aquestes entitats, el Vallès Oriental és una de les comarques amb més tradició donant i l'escultura vol ser tot un símbol permanent d'aquest compromís. Hem parlat amb l'alcalde de Parets del Vallès, en Francesc Juzgado, i es mostrava content d'inaugurar aquesta escultura dedicada a tots i totes les donants de Parets i de la comarca.
2: Jo crec que calia, almenys a Parets ens ho hem plantejat des de fa molt de temps. Parets és amb una cosa més que acostuma a ser solidari, que és amb els donants de sang. Vull dir, cada cop que hi ha recapta de sang, com Parets hi participen, veïns i veïnes hi participen molt, i per tant crec que amb reconeixement això i el resultat i el perquè i el motiu d'aquesta donació de sang, que al final tot això és per salvar vides, no és una solidaritat pel dia a dia, sinó a més per poder salvar vides, doncs creiem que valia la pena. Ho havíem comentat amb l'Associació de Donants de Sang alguna vegada, doncs, de fer una petita escultura en commemoració i en reconeixement d'aquests veïns i veïnes que altruistament i sobretot sent molt, molt solidaris i pensant en el bé que poden fer altra gent que necessita sang, doncs són donants. I això ho fem aquest dissabte, a les 7 de la tarda, farem la descoberta d'aquesta escultura en el Sot d'en Barriques.
1: Durant l'acte d'inauguració, representants institucionals i membres de les entitats de donants valoraran la necessitat de mantenir un flux constant de donacions per garantir les reserves als hospitals, no només de sang, sinó també d'altres donacions, com plasma, medula, teixits o llet materna, per exemple. Una obra que també vol servir per sensibilitzar les noves generacions de donants i reforçar la cultura de la solidaritat al nostre municipi. Serà aquest dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda al Parc del Sot d'en Barriques, inauguració de l'escultura dedicada als donants de sang de Parets i de la nostra comarca.
3: La nova edició de la Festa Major de Cardedeu, que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost, aposta per la tradició, les activitats consolidades i els artistes que han tingut bona rebuda en anys anteriors. El passat dimecres, diferents membres de l'Ajuntament van presentar-la, amb més de 90 activitats. També van revelar el cartell d'enguany fet per Berta Bosch, il·lustradora de Cardedeu, inspirat en les persones que hi participen. Els Diables i els Trabucaires repeteixen els actes de cada any. Els Diables sortiran cada dia, menys l'últim. Estrenaran una nova colla de tabalers i després del pregó inicial faran el ball solemne del Berro davant de l'Ajuntament. Un dels actes destacats dels Trabucaires és el ball d'en Calderer, després de la bona acollida que va tenir l'any passat. Pel que fa a la música, la Loop Beat Band tornarà a ser el cap de cartell. També repetiran els grups de versions Coco i Diversiones i pujaran a l'escenari l'afrobeat català de Kelly i Saia i la música fusió d'arrel de Strombers. Hi haurà altres concerts com el d'Enllaç Arts i el de música clàssica organitzat per l'agrupació coral que comptarà amb el virtuós pianista Yuri Kartusov. Es faran molts tallers i activitats per a tots els públics, així com algunes competicions esportives. Una novetat serà el torneig de petanca organitzat pel Club dels Estalvis. També hi hauran espectacles de circ, clown i dansa. Una singularitat de la festa major d'aquest any serà la coincidència de l'equip de l'eclipsi solar amb l'inici de la festa, factor que podria influir en la performance de les entitats durant el seguici. Després d'aquest fenomen, l'associació Astro Montseny guiarà una sessió d'observació gastronòmica a la Serreta el dissabte 15. L'alcalde Xavier Orozco va destacar que serà una festa que passarà a la història per això. Per altra banda, la colla bastonera celebra els seus 20 anys estrenant la festa amb el pregó. Més enllà del judici i els entremesos, festejaran una quarta edició de la Nit Jove i les bastoneres de la Roca seran les convidades a la tarda bastonera. El futur de la gestió dels residus a Canovelles serà els contenidors tancats. El ple d'aquest passat dimarts va aprovar l'encàrrec de la gestió al Consorci de Residus del Vallès Oriental, una activitat que ja fa a altres municipis de la comarca. El regidor de Serveis, Santiago Mondragón, explicava que el treball conjunt amb el Consorci ha de servir per aprofitar l'experiència tècnica, guanyar l'eficiència, millorar la coordinació del servei i avançar cap a un model de contenidors més segurs i que permeten una gestió més sostenible. Aquest acord permetrà iniciar els estudis previs i els treballs tècnics necessaris per planificar la implantació del nou model de recollida que es farà a Canovelles amb contenidors de càrrega bilateral i sistemes d'identificació i control d'accés. Encara que el Consorci serà l'encarregat de la gestió, Mondragón confirmava que l'Ajuntament mantindrà la titularitat de la competència i les funcions de control i supervisió del servei. El restaurant Sant Miquel de Vallromanes tancarà definitivament les portes el dilluns 3 d'agost. Així ho ha anunciat el propietari de l'establiment, Josep Maria Sánchez, en un post a Instagram. Després de molts anys dedicats amb il·lusió, esforç i estima al restaurant Sant Miquel, prou conegut a la comarca, ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa. El motiu del tancament és la seva jubilació. En la mateixa publicació a la xarxa, Sánchez confessa que per ell ha estat un privilegi compartir tants moments amb els clients, amics i totes les persones que al llarg dels anys han convertit en cada seva molt més que un restaurant. Us volem expressar el nostre més sincer agraïment. Amb els anys, Sant Miquel ha estat un referent de la gastronomia no només de Vallromanes, sinó de tota la comarca. L'establiment feia més de 30 anys que era recomanat a la guia Michelin. Sempre ha ofert una cuina tradicional i en grans seleccions de vins, tenim molt en compte els productes de temporada. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres, el Servei de Català de Trànsit va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei, Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4%. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilota ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%. El sènior A del Club Bàsquet Parets començarà fort a la Lliga Primera Catalana. Començarà el 27 de setembre a 6:15 de la tarda a la pista del Mollet B, un altre dels equips que va pujar de categoria, en un grup complicat on hi haurà el Sant Gregori de Vall de Llémena, el Vilanova del Vallès, Mas de Sant Lleí, el Lliçà Amunt, el C7, el Sant Narcís, el Blanes, el Club Natació Sabadell, el Farners, les Franqueses, el Sant Nicolau B, el Caldes i el Club Bàsquet Sant Celoni. Aquesta serà la primera jornada. El primer partit que jugarà a casa serà contra el Club Natació Caldes, el 3 d'octubre, 6:15 de la tarda, a casa. Una competició que, molt atraient, en aquesta nova categoria del sènior A masculí del Bàsquet Parets, que entrena Jordi Fontanet i Xavier Huelamo. El sènior femení del Club Bàsquet Parets començarà la competició oficial el 26 de setembre, concretament a casa contra el Draft Gramenet en la segona catalana, aquí categoria que ha aconseguit l'ascens l'equip d'en Juanjo, un equip al Club Bàsquet Parets que tindrà com a rivals el Bàsquet Cores, el Lluïsos de Gràcia B, la S, el Minguella, el Centre Catòlic, l'Ipsi, la Salle Bonanova, el Bàsquet Ateneu Montserrat, el Virolai, el Claret, el Gramenet i el Bàsquet Safa, tots equips de molts equips de la zona de Barcelona. El següent partit haurà d'anar precisament a la pista de l'Ipsi el 3 d'octubre. Aquest equip d'entrenar en Juanjo Casado i que esperen mantenir bé la categoria a segona catalana. I anem a conèixer quin temps ens farà que properament i el dia d'avui.

0: amb una mínima de 23,8 graus.
1: Temperatures altes que això duraran, a pesar que a la muntanya estan caient algunes tempestes.
0: Sí, a veure, temperatures altes ho són, perquè ahir vam fer una màxima de 35,7 aquí al poble, però tenim aquestes elevades humitats que fa que amb aquesta sensació de ser fosc i tan elevada fa que tinguem la sensació de que fa calor. Temperatures que en general no són donada de calor, com ja ho vam comentar-ho la setmana passada, però repetim, portem molts dies amb aquesta tònica i els dies costen de passar. I com bé dius, a la tarda estem tenint ruixats. Al cap de setmana hem tingut ruixats que sobretot han afectat el Pirineu, on hem descarregat amb intensitat i que algú doncs, va tenir la desgràcia de trobar una tempesta, com em sembla de passar tu. I aquesta tarda haurem d'estar pendents de les precipitacions que arrencaran per una banda primeres hores de la tarda pel Pirineu Occidental i també al massís dels Ports. Aquestes aniran escombrant tota la franja de Ponent i també agafaran doncs, el Segrià i la Noguera. I haurem d'estar molt alerta, sobretot els que s'ubiquin a les comarques de la Noguera, del Solsonès, del nord de la Segarra, també de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats podran descarregar amb molta intensitat i anar acompanyades de calamarsa o pedra. I a les darreres hores de la tarda i sobretot al vespre, aquests ruixats també agafaran a la resta del Pirineu, inclòs la Cerdanya i el Ripollès. I aquí a casa nostra la jornada es presenta tranquil·la, amb núvols al matí que hem tingut, però que a mesura que hagin passat les hores aquests núvols s'han anat trencant, la tarda es presenta molt més assolellada, però repetim, amb aquesta xafogó que li costa molt de marxar.
1: Aquí no es preveuen pluges ni avui. Demà hi ha també un avís, no?
0: Sí, demà els ruixats que hi haurà, sobretot quedaran concentrats una altra vegada a l'interior, però seran molt més irregulars i afectaran ja a punts de la Catalunya central. Aquí creiem que no ens arribaran, però tenim els ulls posats de cara a dijous, on sembla que sí que podríem tenir pluges bastant generals i, per tant, resem perquè ja toca que torni a ploure aquí a Parets.
1: Dijous, ens apuntem dijous. Recordem que l'última crònica la farem dimecres i ens podràs dir una mica...
0: Si que plourà.
1: Sí, jo crec que sí que ho encertaràs. Com sempre, calor intensa. Els que esteu a la muntanya, sobretot avui, al Pirineu més occidental, avui?
0: Sobretot al Pirineu Occidental, però a les darreres hores de la tarda i al vespre aquests ruixats acabaran escombrant també la Cerdanya, l'Alt Ripollès, l'Alta Garrotxa, i per tant, molta precaució, i una vegada aquests ruixats descarreguin, la sensació de frescor serà molt evident.
1: Divendres em va agafar una mica la tempesta, una tempesta molt curta, eh? Però el dissabte a la tarda, a la zona de tota la vall de Camprodon, inclús es va suspendre un festival que em sembla que tocaven els Pets per la pedregada que va caure, calamarsada.
0: Calamarsada destacava. Camprodon, amb uns 37 litres per metre quadrat, van caure també a Molló, 42 a Castellà de Nuc. Per tant, tota aquesta zona és propícia per rebre aquestes precipitacions. Repetim, aquesta tarda, sobretot, molta precaució, franja de Ponent, Pirineu Occidental i a les darreres hores també a la resta del Pirineu.
1: El nostre meteoròleg, Marc Jaureguizar, Meteo Parets, moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
0: Que vagi bé, Carles.
2: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

responsable del que pugui seguir. Uf. Estan passant coses al meu nas, clarament tenen a veure amb tu i amb la pell que t'envolta. He memoritzat cada racó i penso revisar-lo.

0: RAC 107, notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM i solucions d'internet de les tipus cicles en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran el mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils de múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara a l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi

0: tractat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes teràpies, per a tractaments derivats del plasma.
1: RAP 107. Notícies.

Bass. Let's go get 'em.

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: RAP 107. Serveis informatius.
1: La UT, constructora Andaro i Cervià, l'obra obté la proposta d'adjudicació de les obres del nou Institut d'Escola de Parets. La mesa de contractació de l'Ajuntament de Parets del Vallès ha proposat adjudicar les obres d'ampliació del nou Institut d'Escola de Parets a la UT formada per constructora Andaro S.A. i Serveis i Manteniment Servial S.L. després de valorar les 5 ofertes presentades al concurs públic. La proposta d'adjudicació situa aquesta UT en primera posició amb 99,85 punts. L'oferta presentada ascendeix a poc més de 3.300.000 euros i incorpora una ampliació de 4 anys en el termini de garantia de les obres. Ara les empreses hauran d'aportar la documentació requerida perquè es pugui formalitzar l'adjudicació definitiva i posteriorment signar el contracte. Segons el cronograma presentat pel govern municipal el passat mes de juny, si es compleixen els terminis previstos, les obres podrien començar durant el pròxim mes de setembre. En paral·lel, s'ha publicat la licitació de les obres de desviament del clavegueram que passa pel centre, uns treballs que, juntament amb els de la xarxa d'aigua potable, haurien d'estar acabats a finals del pròxim mes d'agost. Aquest projecte ha de posar fi a una situació que s'allarga des de fa més de 14 anys amb l'alumnat de l'Institut La Sínia estudiant en aules prefabricades i culmina així una iniciativa impulsada pel govern al 2020 per donar la solució definitiva a aquesta problemàtica.
0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAP 107 FM. Notícies.
1: L'Ajuntament de Parets del Vallès inaugurarà aquest pròxim dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda a l'espai del Parc del Sot d'en Barriques, una escultura dedicada als donants de sang del nostre municipi i del conjunt del Vallès Oriental. L'acte tindrà lloc, com dèiem, al Parc del Sot d'en Barriques i vol reconèixer públicament la tasca altruista de les persones que contribueixen a salvar vides a través de la seva donació. La iniciativa compta amb el suport de la Federació de Donants de Sang i l'Associació de Donants de Sang del Vallès Oriental, que han destacat la importància de visibilitzar la donació com un acte de responsabilitat col·lectiva. Segons aquestes entitats, el Vallès Oriental és una de les comarques amb més tradició donant i l'escultura vol ser tot un símbol permanent d'aquest compromís. Hem parlat amb l'alcalde de Parets del Vallès, en Francesc Juzgado, i es mostrava content d'inaugurar aquesta escultura dedicada a tots i totes les donants de Parets i de la comarca.
2: Jo crec que calia, almenys a Parets ens ho hem plantejat des de fa molt de temps. Parets és amb una cosa més que acostuma a ser solidari, que és amb els donants de sang. Vull dir, cada cop que hi ha recapta de sang, com Parets hi participen, veïns i veïnes hi participen molt, i per tant crec que amb reconeixement a això i el resultat i el perquè i el motiu d'aquesta donació de sang, que al final tot això és per salvar vides, no és una solidaritat pel dia a dia, sinó a més per poder salvar vides, doncs creiem que valia la pena. Ho havíem comentat amb l'Associació de Donants de Sang alguna vegada, doncs, de fer una petita escultura en commemoració i en reconeixement d'aquests veïns i veïnes que altruistament i sobretot sent molt, molt solidaris i pensant en el bé que poden fer altra gent que necessita sang, doncs són donants. I això ho fem aquest dissabte, a les 7 de la tarda, farem la descoberta d'aquesta escultura en el Sot d'en Barriques.
1: Durant l'acte d'inauguració, representants institucionals i membres de les entitats de donants valoraran la necessitat de mantenir un flux constant de donacions per garantir les reserves als hospitals, no només de sang, sinó també d'altres donacions com plasma, medula, teixits o llet materna, per exemple. Una obra que també vol servir per sensibilitzar les noves generacions de donants i reforçar la cultura de la solidaritat al nostre municipi. Serà aquest dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda al Parc del Sot d'en Barriques, inauguració de l'escultura dedicada als donants de sang de Parets i de la nostra comarca.
3: La nova edició de la Festa Major de Cardedeu, que tindrà lloc del 12 al 16 d'agost, aposta per la tradició, les activitats consolidades i els artistes que han tingut bona rebuda en anys anteriors. El passat dimecres, diferents membres de l'Ajuntament van presentar-la amb més de 90 activitats. També van revelar el cartell d'enguany fet per Berta Bosch, il·lustradora de Cardedeu, inspirat en les persones que hi participen. Els Diables i els Trabucaires repeteixen els actes de cada any. Els Diables sortiran cada dia, menys l'últim. Estrenaran una nova colla de tabalers i després del pregó inicial faran el ball solemne del Berro davant de l'Ajuntament. Un dels actes destacats dels Trabucaires és el ball d'en Calderer, després de la bona acollida que va tenir l'any passat. Pel que fa a la música, la Ludwig Band tornarà a ser el cap de cartell. També repetiran els grups de versions Coco i Diversiones i pujaran a l'escenari l'afrobeat català de Kelly i Saia i la música fusió d'arrel de Strombergs. Hi haurà altres concerts com el d'Enllaç Arts i el de música clàssica organitzat per l'agrupació coral que comptarà amb el virtuós pianista Yuri Kartusov. Es faran molts tallers i activitats per a tots els públics, així com algunes competicions esportives. Una novetat serà el torneig de petanca, organitzat pel Club dels Estalvis. També hi hauran espectacles de circ, clown i dansa. Una singularitat de la festa major d'aquest any serà la coincidència de l'equip de l'eclipsi solar amb l'inici de la festa, factor que podria influir en la performance de les entitats durant el seguici. Després d'aquest fenomen, l'associació Astro Montseny guiarà una sessió d'observació gastronòmica a la Serreta el dissabte 15. L'alcalde Xavier Orozco va destacar que serà una festa que passarà a la història per això. Per altra banda, la colla bastonera celebra els seus 20 anys estrenant la festa amb el pregó. Més enllà del judici i els entremesos, festejaran una quarta edició de la Nit Jove i les bastoneres de la Roca seran les convidades a la tarda bastonera. El futur de la gestió dels residus a Canovelles serà els contenidors tancats. El ple d'aquest passat dimarts va aprovar l'encàrrec de la gestió al Consorci de Residus del Vallès Oriental, una activitat que ja fa a altres municipis de la comarca. El regidor de Serveis, Santiago Mondragón, explicava que el treball conjunt amb el Consorci ha de servir per aprofitar l'experiència tècnica, guanyar l'eficiència, millorar la coordinació del servei i avançar cap a un model de contenidors més segurs i que permeten una gestió més sostenible. Aquest acord permetrà iniciar els estudis previs i els treballs tècnics necessaris per planificar la implantació del nou model de recollida que es farà a Canovelles amb contenidors de càrrega bilateral i sistemes d'identificació i control d'accés. Encara que el Consorci serà l'encarregat de la gestió, Mondragón confirmava que l'Ajuntament mantindrà la titularitat de la competència i les funcions de control i supervisió del servei. El restaurant Sant Miquel de Vallromanes tancarà definitivament les portes el dilluns 3 d'agost. Així ho ha anunciat el propietari de l'establiment, Josep Maria Sánchez, en un post a Instagram. Després de molts anys dedicats amb il·lusió, esforç i estima al restaurant Sant Miquel, prou conegut a la comarca, ha arribat el moment de posar punt final a aquesta etapa. El motiu del tancament és la seva jubilació. En la mateixa publicació a les xarxes, Sánchez confessa que per ell ha estat un privilegi compartir tants moments amb els clients, amics i totes les persones que al llarg dels anys han convertit en cada seva molt més que un restaurant. Us volem expressar el nostre més sincer agraïment. Amb els anys, Sant Miquel ha estat un referent de la gastronomia no només de Vallromanes, sinó de tota la comarca. L'establiment feia més de 30 anys que era recomanat a la guia Michelin. Sempre ha ofert una cuina tradicional i en grans seleccions de vins, tenim molt en compte els productes de temporada. Per lluitar contra les distraccions al volant i millorar la seguretat de les carreteres, el Servei de Català de Trànsit va presentar dijous al migdia a la Roca els resultats d'una prova pilot que fa servir la intel·ligència artificial per detectar l'ús del mòbil entre els conductors i les infraccions de no portar el cinturó de seguretat. És una tecnologia que ens pot interessar i en un futur proper la podrem incorporar, sobretot perquè és mòbil i la podrem moure allà on tinguem més sospites de distraccions, explicava el director del servei, Ramon Lamiel. Aquesta tecnologia, que s'implementarà al Pla de Seguretat 2027-2030, s'ha aprovat a l'AP7 i a l'A2 entre els mesos de juny i juliol i s'han detectat 8.500 casos d'ús de telèfon al volant i més de 4.500 d'infraccions relacionades amb el cinturó de seguretat. Es tracta d'un sistema carro-remolc que es col·loca al voral de la carretera. Hem tingut una mostra de 300.000 vehicles i s'han detectat un 2,8% d'infraccions amb la intel·ligència artificial. Hem contrastat les dades amb un estudi a través de deteccions amb l'ull humà i en aquest cas tenim un percentatge d'infraccions del 4,4%. La intel·ligència artificial ha identificat una mostra àmplia però té un marge de millora. L'anàlisi de les dades obtingudes durant la prova pilot ha permès identificar patrons diferenciats segons el tipus de via, el dia de la setmana i la franja horària. Pel que fa a l'ús del telèfon mòbil al volant, la incidència és clarament superior a l'A2, en l'entorn de Cornellà de Llobregat, on la prevalença estimada arriba al 5% dels conductors. Pel que fa al cinturó de seguretat, el comportament és diferent. L'AP7 presenta una prevalença d'incompliment superior, 1,8%, mentre que l'A2 es situa en l'1,2%. El sènior A del Club Bàsquet Parets començarà fort a la Lliga Primera Catalana. Començarà el 27 de setembre a 5:45 de la tarda a la pista del Mollet B, un altre dels equips que va pujar de categoria, en un grup complicat on hi haurà el Sant Gregori de Vall de Llémena, el Vilanova del Vallès, Mas de Sant Lleí, el Lliçà Amunt, el C7, el Sant Narcís, el Blanes, el Club Natació Sabadell, el Farners, les Franqueses, el Sant Nicolau B, el Caldes i el Club Bàsquet Sant Celoni. Aquesta serà la primera jornada. El primer partit que jugarà a casa serà contra el Club Natació Caldes el 3 d'octubre a 5:45 de la tarda a casa. Una competició que molt atraient en aquesta nova categoria del sènior A masculí del Bàsquet Parets que entrena Jordi Fontanet i Xavier Huelamo. El sènior femení del Club Bàsquet Parets començarà la competició oficial el 26 de setembre, concretament a casa contra el Draf Gramenet en la segona catalana, aquí categoria que ha aconseguit l'ascens l'equip de Juanjo, un equip al Club Bàsquet Parets que tindrà com a rivals el Bàsquet Cores, el Lluïsos de Gràcia B, la S, el Minguella, el Centre Catòlic, l'Ipsi, la Salle Bonanova, el Bàsquet Ateneu Montserrat, el Virolai, el Claret, el Gramenet i el Bàsquet Safa, tots equips de molts equips de la zona de Barcelona. El següent partit haurà d'anar precisament a la pista de l'Ipsi el 3 d'octubre, aquest equip d'entrenar en Juanjo Casado i que esperen mantenir bé la categoria a segona catalana. I anem a conèixer quin temps ens farà que properament i el dia d'avui amb el nostre company Marc Jaureguizar, a qui saludem. Marc, com estàs?
4: Hola, Carles, molt bé, vosaltres?
3: Doncs aquí encara amb caloreta.
4: Doncs encara en queda, de caloreta. N'hi ha molta que t'està esperant, sí. Sí, sí, de fet, el cap de setmana aquí al poble, els que heu estat aquí al poble, heu tingut calor. I sobretot aquesta xapor que és tan pesada, fa que els dies siguin tan pesats, però ja no només amb les temperatures diurnes, sinó també les nocturnes, unes nits que a poc costaran més de passar, i de fet, aquesta passada matinada ha costat de dormir amb una mínima de 23,8 graus.
3: Temperatures altes, que això duraran, a pesar que a la muntanya estan caient algunes tempestes.
4: Sí, a veure, temperatures altes ho són, perquè hi vam fer una màxima de 35,7 aquí al poble, però tenim aquestes elevades humitats que fa que amb aquesta sensació de xafó, o sigui, tan elevada, tinguem la sensació de que fa calor. Temperatures que en general no són donada de calor, com ja ho vam comentar-ho la setmana passada, però repetim, portem molts dies amb aquesta tònica i els dies costen de passar. I com bé dius, a la tarda estem tenint ruixats. Al cap de setmana hem tingut ruixats que sobretot han afectat el Pirineu, on hem descarregat amb intensitat i que algú va tenir la desgràcia de trobar una tempesta, com em sembla de passar tu, i aquesta tarda haurem d'estar pendents de les precipitacions que arrencaran per una banda a primeres hores de la tarda pel Pirineu Occidental i també al massís dels Ports. Aquestes aniran escombrant tota la franja de Ponent i també agafaran doncs el Segrià i la Noguera. I haurem d'estar molt alerta, sobretot els que s'ubiquin a les comarques de la Noguera, del Solsonès, del nord de la Segarra, també de l'Alt Urgell, perquè aquí els ruixats podran descargar amb molta intensitat i anar acompanyades de calamarsa o pedra. I a les darreres hores de la tarda i sobretot al vespre, aquests ruixats també agafaran a la resta del Pirineu, inclòs la Cerdanya i el Ripollès. I aquí a casa nostra la jornada es presenta tranquil·la, amb núvols al matí que hem tingut, però que a mesura que hagin passat les hores, aquests núvols s'han anat trencant, la tarda es presenta molt més assolellada, però repetim, amb aquesta xafogó que li costa molt de marxar.
3: Aquí no es preveuen pluges ni avui, demà hi ha també un avís, no?
4: Sí, demà els ruixats que hi haurà, sobretot quedaran concentrats una altra vegada a l'interior, però seran molt més irregulars i afectaran ja a punts de la Catalunya central. Aquí creiem que no ens arribaran, però tenim els ulls posats de cara a dijous, on sembla que sí que podríem tenir pluges bastant generals i, per tant, resem perquè ja toca que torni a ploure aquí a Parets.
3: Dijous, ens apuntem dijous. Recordem sí. Que l'última crònica la farem dimecres i ens podràs dir una mica...
4: Puc dir que plourà.
3: Sí, jo crec que sí que ho encertaràs. Com sempre, calor intensa. Els que esteu a la muntanya, sobretot avui, al Pirineu més occidental, avui?
4: Sobretot al Pirineu occidental, però les darreres hores de la tarda i al vespre aquests ruixats acabaran escombrant també la Cerdanya, l'Alt Ripollès, l'Alta Garrotxa, i per tant, molta precaució, i una vegada aquests ruixats descarreguin, la sensació de frescor serà molt evident.
3: Divendres em va agafar una mica la tempesta, una tempesta molt curta, però el dissabte a la tarda, a la zona de tota la vall de Camprodon, inclús es va suspendre un festival que em sembla que tocaven els Pets per la pedregada que va caure, calamarsada.
4: Calamarsada destacada a Camprodon, amb uns 37 litres per metre quadrat van caure també a Molló, 42 a Castellà de Nuc. Per tant, tota aquesta zona és propícia per rebre aquestes precipitacions. Repetim, aquesta tarda, sobretot, molta precaució, franja de Ponent, Pirineu Occidental i a les darreres hores també a la resta del Pirineu.
3: El nostre meteoròleg, Marc Jaureguiz, ara Meteo Parets. Moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
4: Que vagi bé, Carles.
0: Vols tornar a escoltar una notícia? Troba-la a www.rap107.fm. Escolta o descarrega tots els podcasts de la teva ràdio.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock Senset. Avui amb cançons tristes, podíem dir algunes depressives, algunes de desamors, com aquesta dels Libertines, Music When the Lights Go Out.

en reflexió melancòlica sobre la fi d'una relació i la pèrdua de l'Espurna, que una vegada ho va animar. Des de l'inici de la lletra planteja una pregunta dolorosa. És més cruel ser honest i ferir algú o mentir per protegir els seus sentiments? Music When the Lights Go Out, dels Libertines. Els Smiths és un dels grups que tenen cançons més tristes, més maques, però també més tristes de la història de la música rock. I know it's over, ho sé, ha acabat.

I know it's over, una expressió melancòlica i molt poètica de la desolació que segueix al final d'una relació amorosa. La lletra, carregada de metàfores i simbolisme, reflexa la sensació de desesperança i la dificultat de deixar anar inclús quan es desconeix que tot ha acabat. La referència inicial a la terra caient sobre el cap del narrador evoca la imatge d'un enterrament, suggerint que el fi de la relació és tan definitiu com la mort. I la cançó també aborda la lluita interna entre el desig de ser estimat i la realitat de la soledat. Una magnífica cançó, molt, molt, molt depriment, això és, també és veritat, I Know It's Over, dels Smiths, que en té unes quantes de cançons tristes, molt tristes. Una que apenas no arriba ni a 2 minuts. Cançó maquíssima, com és aquesta que escoltarem ara amb la magnífica veu d'en Morrissey. Escoltem aquest tema, que és un dels temes més destacats dels Smiths.

Please, please, please let me get what I want. Un himne de desesperació i esperança que ha tocat el cor de molts des del seu llançament a l'any 1984, a la banda liderada pel carismàtic Morrissey i el guitarrista Johnny Marr, que és coneguda pel seu estil post-punk i lletres com aquesta. És un lament que reflexa un profund desig de canvi, de felicitat. El protagonista ha experimentat una sèrie de desventures amoroses que l'han portat a un estat de desesperació. La repetició del please subratlla la intensitat de la seva súplica, mentre que la frase let me get what I want this time revela una història de decepcions passades. La cançó suggereix que el personatge ha estat privat dels seus somnis i aspiracions durant molt de temps, o que ha tingut un efecte corrosiu en el seu esperit. Cançó molt maca, ho hem de dir. Això sí, també molt, molt trista. Una altra cançó molt melancòlica, de Maisie Star, del 1993, Fate Into You, un clàssic del Dream Pop amb la veu etèria de Hope Sandoval, que crea una atmosfera d'insomni que envolveix la lletra introspectiva. Sembla un desig profund de connexió i comprensió amb una altra persona, però al mateix temps revela una sensació de distància i desconnexió.

to, i el, tot i el to trist, molt trist de la cançó és molt més positiva que no, per exemple, les cançons dels Smiths. I For No Reason és una oda a l'amor i a la redempció personal a través de la connexió amb una altra persona des de l'inici, amb el seu repetitiu i quasi hipnòtic de pa, pa, pa. I la cançó estableix un to meditatiu i reflexiu. La lletra revela un viatge emocional en el que el narrador troba un motiu per seguir vivint i cantant, i aquest motiu és el seu ésser estimat. Magnífica cançó, I For No Reason, del Disloaded, de la Velvet Underground. Grup, sens dubte, mític, aquest, la Velvet Underground, que també tenia temes mítics i també amb certa tristesa, com Sweet Jane.

Una cançó que estableix una mica de dualitat entre l'estabilitat i la rebeldia. Aquesta Sweet Jane, escrita per Lou Reed, de la Velvet Underground, una oda a la vida quotidiana i a les petites alegries, però també tristeses que la composen. Un altre clàssic trist, Without You, Harry Nilsson.

Without You, Harry Nilsson. Una balada melancòlica que aborda el profund dolor i la desesperació que se sent després de la pèrdua d'un ésser estimat.

També una cançó trista, melancòlica, és un clàssic dels Rolling Stones, Wild Horses. Clàssic del 71, la lletra carregada d'emotivitat, sembla parlar d'un amor fort i resistent, capaç de superar qualsevol obstacle. És com la frase, "Wild horses couldn't drag me away", els cavalls salvatges no podrien arrossegar-me lluny, es converteix en un poderós símbol de la determinació i la lleialtat del narrador cap a la persona estimada, a pesar de les dificultats i el dolor que poden sorgir en la relació.

una obra mestra del folk que composa, que combinava poesia lírica amb una melodia melancòlica per transmetre un missatge de comiat i canvi. La lletra convidava l'oient a deixar enrere el passat i avançar cap al desconegut, suggerint que el que una vegada va ser ja no pot ser sostingut.

Anem ara a un tema de 1986. També amb molt optimisme. Don't Dream It's Over. Crowded House. Amb la magnífica veu de Neil Finn.

També havíem d'homenatjar la gran Bonnie Tyler, que ens va deixar ara fa poc. Total Eclipse of the Heart, cançó trista, melancòlica també, sobre la pèrdua d'un amor.

cançó trista és Nothing in My Way, de Keane, una banda britànica coneguda pel seu estil de rock alternatiu, on la lletra reflexa la lluita interna d'una persona que, a pesar de sentir dolor i desesperació, s'esforça a mantenir una façana de normalitat i felicitat davant els demés. Nothing in My Way.

un altre clàssic per acabar, d'Elvis Presley, Can't Help Falling in Love. Que disfruteu de la música rock, avui cançons tristes, aquí a Rock Sense.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre amb Carles Font.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui amb una llegendària banda punk britànica, The Addicts. Sí, els que es disfressaven com els drugos de la Naranja Mecànica amb bombins i aquell tratge blanc. I és que, de fet, aquest dissabte actuen a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Pot ser una de les últimes vegades que els podem veure en concert. Una banda originària d'Ipswich, Suffolk. Durant bona part de la dècada dels 80 figuraven a les llistes independents. La seva música tenia melodies i lletres enganxoses, sovint amb instruments addicionals i clips de so, amb, com la música del carrusel de How Sad, el violí tocat per Dan Cook, Joker in the Pack, a més de moltes altres. El cantant Keith Monkey Warren utilitzava maquillatge bromista, tratjos estampats salvatges, com un tauler d'escacs o lunars, pantalons acampanats, camises de vestir colorides, bombí i guants. The Addicts, avui, protagonistes a Rock 107. Songs of Praise.

Els seus inicis van ser a Aldeburg. Diadix es van originar com The Afterbirth a finals dels 75, però mai van tenir música ni van tocar en cap espectacle. Més tard es van convertir en The Pint. Aviat van canviar el nom a Addix i es van fer coneguts per la seva imatge distintiva del drugo de la naranja mecànica. A la dècada dels 80 van canviar temporalment el seu nom a Fan Addix per una aparició a televisió per nens, i llavors a ADX, després de firmar amb un segell important. Una vegada amb aquest mateix nom, aquests nois de Suffolk es van dedicar els dos anys següents a donar concerts en el seu districte i comtat, i el 18 d'agost de 1979 donarien el seu primer concert a Londres, al barri de Camden. En aquell moment hi formaven part dels germans Davison, Michael E. Pitt, Keith Warren i Tim Hawking, qui seria el primer baixista del grup. El segell discogràfic Dinin' Out va ser la primera casa, i el seu primer treball va ser Lunchtime with the Addicts. Amb aquest disc van vendre 10.000 còpies i van ser número 2 a les llistes independents britàniques. En ella hi havia temes ja clàssics, com Easy Way Out.

el productor musical John Peel els va veure i va decidir fitxar-los, no sense l'oposició del segell D-Out, que per llavors solament els havia pagat 23 lliures. Vist el panorama, van decidir crear el seu propi segell i treure el seu primer disc, titulat Songs of Praise, que ells mateixos van finançar amb un crèdit bancari, gravant-lo i mesclant-lo només 24 hores. Aquest disc mostra la veritable força de The Addicts. Per aquesta època ja estava constituïda la formació clàssica, amb Keith Monkey Warren a les veus, els germans Pete D. Davidson i Michael Kid D. Davidson a guitarra i bateria respectivament, i el llegendari Mel Ellis Spider al baix. El 1981, l'àlbum va ser rellançat a Fallout Records, que els va donar major distribució a la banda i que també va llançar el seu primer single, que era Viva la Revolution, un dels temes més destacats de la banda.

Viva la Revolution, que es va convertir en una de les cançons més emblemàtiques de la banda, juntament amb Numbers, que també va destacar sobretot aquest tema. Numbers, un clàssic també del punk rock. Numbers.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.
1: Estem escoltant Distortion dels Addicts.

Per aquells anys adoptaven un nou vestuari basat als sombreros bombins de la pel·lícula La taronja mecànica, La naranja mecànica, considerada inicialment contradictòria, adoptar una imatge divertida dins del món punk. La banda va aconseguir una identitat definitiva i demostrar que els sombreros bombins solament era una nota de color dins dels seus concerts i que els pantalons de cuir i els vaqueros i les mohicanes s'adaptaven perfectament també al seu vestuari. Aquesta forma de vestir pot haver sigut un esforç conscient per posar-se en contra de l'apariència de la carent imaginació de les bandes dels 80 de punk, o només una forma de buscar la manera de divertir-se i ser interessants creant el seu propi concepte. El 1982 van gravar el seu segon llarga durada, Sound of Music, llançat el 12 de novembre del 82.

escoltarem diverses cançons d'aquest magnífic disc. Ja hi havia temes com, per exemple, How Sad.

De fet, les primeres cançons dels Addicts duraven apenas 2 minuts i aquestes duraven una mica més, 2 minuts i mig, 3. Una de les bones, Johnny Was a Soldier.

Too Young, que estaven els Addicts. Una banda que va continuant fent i traient discos. El 1983 ja en Sant Bad Boy, el seu single més venut. L'èxit d'aquest single els va portar a signar amb la multinacional Warner per pinxar Side Records. Va ser l'inici de temps difícils per la banda, tant ells com el seu segell lluitat per aconseguir una transició comercial i escoltar els seus èxits a la ràdio. En aquest moment, que a instàncies de Side, de la banda, va canviar el seu nom per ADX, ja que considerava que el nom els Addicts tenia massa connotació negativa. La relació amb Sire va durar dos singles, Tokyo i Falling in Love Again. El setembre del 85 la banda va llançar el seu tercer àlbum, Smart Alex. Aquesta producció compta amb una gran quantitat d'estils i temes, tots amb el peculiar segell d'identitat de la banda. El primer track, Ode to Joy, l'Ode a l'Alegria, que està basat en el quart moviment de la novena sinfonia de Ludwig van Beethoven. Nosaltres recordem temes com Telepathic People, Addicts.

The Addicts, banda mítica del punk rock que avui estem recordant aquí a Rock 107 amb temes com Heart.

0: Els dilluns i dijous no et perdis Rock 107 a les 10 del vespre. Oh, yeah. Les millors bandes i cantants de música rock de tots els temps a Rock 107. Cada dilluns i dijous a les 10 del vespre. Carles Font.
1: Benvinguts a Rock 107. Avui amb cançons, avui dia, políticament incorrectes. Hi ha moltes cançons que no sabem o no ens havíem parat a fixar amb la lletra. Potser al seu moment no cridava l'atenció, però clar, avui en dia una cançó que es diu Matant un àrab, doncs molts problemes portaria. De qui ho cantaven? Killing an Arab.

Killing an Arab, cantaven The Cure. Hi ha una altra cançó que també avui en dia la gent es posaria les mans al cap. Jo suposo que també a l'època era una animalada dir que beure i conduir és el millor que hi ha. Això ho cantaven The Business, un grup punk britànic, Drinking and Driving. I aquesta cançó, la música, la van agafar els Cortatu per cantar Mierda de Ciudad, una cançó molt popular als anys 80. Drinking and Driving, The Business.

Bestieses, així cantaven molts grups. Drinking and Driving, que era molt divertit conduir i anar begut. Déu-n'hi-do. Un grup dels 80 que era divertit, no era res de l'altre món musicalment, era un pingüino en mi ascensor. Tot i que les lletres eren tan bèsties com la de Atrapados en el ascensor. Directament parla sobre un intent de violació. Ara seria impossible, però hem de reconèixer que tots que cantàvem com si res quan érem joves i ingenus cançons com aquesta.

Més cançons políticament incorrectes. Siniestro Total, el grup gallec de punk, de Germán Copini, Julián Hernández, en tenia moltes, en podem triar moltes. Una d'elles, segurament, si anéssim a l'Iran, no ens deixarien entrar o vés a saber el que passaria amb aquesta d'Ayatollah.

Un grup amb peculiar sentit de l'humor, sens dubte, els Siniestro Total, que en podien dir moltes més. Hi ha una cançó de Loquillo que és un clàssic quan es parla de cançons amb lletres complicades. De fet, el cantant va deixar cantar-la durant una dècada per lo explícita i fotuda que és la seva lletra. Òbviament, eren altres temps i ell sempre ha dit que eren uns crios quan la van escriure. Es deia La mataré.

gran tema de Loquillo. Tot ho hem de contextualitzar en el seu moment. Només cal veure les cançons que es canten avui en dia de reggaeton i tots aquests rotllos on no deixen la dona, inclús la violència apareix també en moltes lletres. Vull dir que amb això crec que poca ens poden ensenyar a les generacions actuals.

això, reconeixem que hi ha lletres que eren dures al seu moment i potser no ens fixàvem. Corazón de Tiza, tothom l'ha cantada, aquesta cançó de Ràdio Futura. I tema hiperconegut de la dècada dels 90, que portava un missatge de violència implícit. Ara seria un escàndol, però fa 30 anys tots la cantàvem sense parar. Corazón de Tiza.

0: pared.
1: Radio Futura, tema molt i molt popular aquest, Corazón de Tiza. Anem amb Meme Clan, des de Múrcia, amb el seu rock. És obvi que Carolina era una noieta i la cançó no deixa de dir que el que la canta es mor pels seus ossos. Doncs bé, ni parla d'una nena ni res d'això. En realitat parla de la maleïda cocaïna, aquesta droga que t'enganxa i no et deixa anar. Sigui com sigui, ara seria una cançó complicada per diverses raons, sobretot perquè té totes les paperetes per ser molt mal entesa. Carolina.

Una de les cançons més emblemàtiques de la movida madrilenya era Para ti, de Paraíso. Potser no és la més coneguda ara, al seu moment sí. De fet, només van treure aquesta cançó coneguda, Paraíso, amb el Zurdo, que era l'ideòleg i el principal exponent d'aquest grup. I l'escoltem perquè parla, en aquest cas, d'un chapero.

Genial cançó per a ti, que avui seria problemàtica, sens dubte, o mal entesa, parlar sobre un noi, en aquest cas xapero, que té ambigüitats sexuals, etc etc. En aquest cas també Los Planetas, escoltem. I Un Buen Día, on parla de drogues, de la coca, d'un milió de ratlles. Tema, tot i que sigui un temazo, tot i que sigui quan menys polèmic per aquesta referència a la droga.

Els Burning Group de Madrid, del barri de la Lipa de Madrid, amb Pepe Risi, cantaven una cançó que es deia No es extraño que tú estés loca por mí. Bé, un temazo també sobre els gelos, sobre comprar el desig d'una dona, sobre sexe explícit, el més pur ritme dels Stones. Burning, una lletra així ara seria segurament un escàndol.

No m'imagino com radiofórmules una cançó així avui en dia. Desnudar-te, pegar-te, violar-te, hasta que digues sí. Això cantava ni més ni menys que los Ronaldos. Sí, sí.

Estem escoltant Fire, de Bruce Springsteen, una espeluznant cançó sobre ser massa contundent amb la teva amant. Definitivament no és pels estàndards d'avui. Fire, Bruce Springsteen.

I The Fire de Bruce Springsteen en una altra cançó políticament incorrecta avui en dia. Cruising and Boozing, d'en Sammy Hagar, una cançó dels 70 i que no hauria de ser part de la teva llista de viatges per carretera, ja que t'impulsarà a intentar donar un passeig mentre un va totalment borratxo. Cruising and Boozing.

Més cançons polèmiques. Anem amb The Crystals. Que cantaven He Hit Me and I Felt Like a Kiss. Ell em colpejava, però jo em sentia com si fos un petó. Bé, amb això ja s'ha dit tot. Una cançó que avui en dia seria molt problemàtica. Els Crystals van admetre, les Crystals, que més tard que no estaven contentes amb el resultat del disc.

una altra cançó molt polèmica avui en dia, sens dubte, seria aquesta Black Licorice, de Grand Funk Railroad dels anys 70, on parlen de noies de color, noies negres. Està bé, això, però clar, el que passa que les sobresexualitza. Parla molt de sexe sobre aquestes noies negres de Black Licorice i segurament avui en dia seria un escàndol.

I per acabar el programa d'avui de cançons políticament incorrectes, acabarem amb una dels Beatles, Run for Your Life. Aquesta cançó escrita per John Lennon pot ser que no sigui incorrecta, sinó també misògina. Com és que els nois tenen via lliure per fer trampa, però les noies probablement serien castigades si fessin el mateix. Run for Your Life, de Beatles. Que disfruteu de la música rock. Adéu.